0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Aquest diumenge el moviment de Schoenstatt celebra la convivència de fi de curs. Avui parlarem amb Mapi Osés, que forma part d'aquest moviment, per conèixer els detalls de Schoenstatt, que s'estructura en diferents comunitats i branques. Entre elles, l'Institut Secular de les Germanes de Maria, que aquest any està de jubileu perquè celebra 100 anys de dedicació, educació i servei. També repassarem l'actualitat musical cristiana amb Xavier Roca. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Vosaltres, qui dieu que sóc? Pregunta Jesús als apòstols en l'Evangeli segons Sant Mateu. En celebrar la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, anomenats columnes de l'Església, celebrem personalitats diferents, com divers va ser el seu ministeri, però units per la seva fidelitat a Crist. Un apòstol de primera hora, l'altre de la darrera, però amb dos evangelitzadors fins a donar la seva vida per l'Evangeli. A la seva solemnitat, se'ns posa davant dels ulls una de les preguntes claus de la vida cristiana. Jesús no s'interessa tant pel que diu la gent ni per quina és l'opinió més estesa o més popular. El que Jesús vol saber és què creuen els qui ell ha cridat. S'adreça directament als seus deixebles. Vosaltres, qui dieu que sóc? És una pregunta personal que travessa els segles i arriba també fins a nosaltres. No és una qüestió teòrica, sinó una invitació a prendre posició davant de Crist, perquè davant de Crist no podem ser mai tebis, hem de ser sempre radicals. Simó Pere respon amb una confessió de fe que és el fonament de l'Església. Vos sou el Messies, el fill de Déu viu. Pere reconeix en Jesús molt més que un mestre, un profeta o un home savi. Descobreix que en ell habita la plenitud de Déu i que és l'enviat que porta la salvació al món. Aquesta fe no neix simplement de la intel·ligència humana, sinó de l'obertura del cor a la revelació de Déu. Aquesta paraula de l'Evangeli adquireix una especial actualitat a la llum de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas. En aquest document, el Sant Pare reflexiona sobre la dignitat incomparable de la persona humana en un temps marcat pels grans avenços tecnològics i per la irrupció de la intel·ligència artificial, quan sembla que el valor de la nostra humanitat perd pes. L'encíclica ens recorda que cap progrés tècnic no pot fer-nos oblidar qui som ni qui som ni quin és el nostre destí. La persona humana no és una dada ni un algoritme.

0: Entenem que cada home i cada dona tenen una dignitat sagrada que no depèn de l'èxit, de la força o de la tecnologia. En una societat que sovint busca respostes ràpides i confia excessivament a les seves pròpies creacions, Jesús continua preguntant-nos: «Vosaltres, qui dieu que sóc?» La resposta que donem no és només una professió de fe, és també una manera d'entendre la persona humana, la societat i el futur. El cristià està cridat a proclamar en paraules i obres que Jesucrist és el Senyor, que hem estat fets fills amb el Fill, i que sols en Crist trobem la veritat plena sobre Déu i sobre nosaltres mateixos. Que els exemples de Sant Pere i de Sant Pau ens ajudin a renovar avui la nostra fe i que enmig dels reptes dels nostres temps sapiguem anunciar amb convicció que Jesucrist és el Messies, el Fill de Déu viu, i que només en ell la magnífica humanitat a la qual estem cridats arriba a la seva plenitud. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Josep Víctor Gall. Benvingut, Víctor, bon dia.
2: Bon dia i ben trobats.
1: Quan vulguis.
2: Quan escolteu aquestes paraules, més de 6 centenars de diocesans viuen el pelegrinatge de l'Esperança al Santuari de Lourdes. La participació és diversa pel que fa a les franges d'edat i fins de situacions personals. Malalts, persones amb mobilitat reduïda, equips mèdics, voluntaris, devots d'aquesta invocació mariana, persones grans, joves, infants, preveres, seminaristes, tots plegats presidits pel nostre bisbe Fra Octavi i amb el comú denominador de les virtuts teologals. Han peregrinat perquè són creients amb inclusió mariana, confiats i esperançats i generosament caritatius. Fa més d'un segle i mig de les aparicions de Maria a la noieta Bernadeta Subirús, santificada i amb devoció fidel especialment entre els creients catòlics d'Europa Occidental i també d'Amèrica del Nord i del Sud. Els miracles de Lourdes reconeguts formalment són uns 70, que segons els experts, amb els coneixements mèdics del nostre segle, possiblement serien menys. Però ens explicava l'arxiver del santuari que el gran miracle de Lourdes, repetit i fins multiplicat any rere any, és precisament l'enorme i creixent presència dels peregrins. És el miracle que ara mateix protagonitzen aquests centenars de diocesans que preguen a la gruta, que han compartit la processó o que s'han aplegat a la basílica subterrània i que tornaran a Girona amb les piles carregades, com ens explicaven i ens expliquen planerament. Podem dir amb certesa que han protagonitzat el veritable miracle de Lourdes, tot pensant i treballant ja des de l'hospitalitat, especialment en la propera peregrinació de finals de juny del 2027.
3: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Tot seguit parlarem de la convivència de fi de curs del moviment de Schoenstatt que es porta a terme aquest diumenge dia 28. Ho farem amb la Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt. Què tal? Bon dia, Mapi.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, parla'ns una mica què és el moviment de Schoenstatt abans d'entrar ja en aquesta convivència que fareu aquest diumenge. Què és Schoenstatt?
1: En primer lloc, Schoenstatt és un lloc. És un lloc físic. Schoenstatt és un lloc que està a Alemanya i que significa lloc bonic, no? I realment és això, és un lloc que és un santuari que està a la vall del Rin, del Mosel, a Alemanya. I és allà on va néixer, per això té aquest nom tan estrany per nosaltres.
0: Molt bé. I qui va ser el fundador del moviment? Perquè tots els moviments tenen un fundador. Qui va fundar Schoenstatt?
1: Schoenstatt la va fundar el pare Josef Kentenich, un sacerdot alemany que va ser el director espiritual del seminari menor dels pares palutins a Schoenstatt, que està al costat de Koblenz, Alemanya, i que amb un grupet de nois separats de casa, separat de, demana

0: a Maria, que s'estableixi en un santuari, en una petita capella que restauren entre tots, i li demanen a Maria que sigui la seva ajudant, la seva educadora, la seva reina, perquè aquests nois vivien fora de casa i necessitaven aquests vincles. Des d'aquest moment fan el que s'anomena l'aliança d'amor, que és demanar-li a Maria que ells faran tot el possible perquè ella pugui establir-se allà i des d'allà ella regali les seves gràcies.
1: I a partir d'aquí el moviment s'estén, no?, arreu d'Europa.
0: Sí, això va ser el 1914, arriba la Primera Guerra Mundial, després de l'època de postguerra, arriba la Segona Guerra Mundial. De fet, aquests nois, la majoria, van marxar a la guerra, alguns van morir, i quan acaba la guerra, doncs el pare Kentenich els torna... torna a reprendre aquest projecte, i arriba una segona guerra mundial, que ell és presoner de la Gestapo i portat a un camp de concentració perquè era considerat enemic del règim, sobreviu al règim i de fet en el camp de concentració comença la part més internacional, perquè ja es posa en contacte amb sacerdots polonesos, amb pares de família d'altres llocs d'Alemanya, i així comença, no? I després de la Segona Guerra Mundial, doncs el moviment creix a partir de la comunitat de les germanes, que són missioneres, van a Amèrica Latina, s'estableixen van arreu del món, i així el moviment comença a créixer. De fet, és això, és un moviment perquè es mou molt.
1: I quin és el carisma?
0: A veure, la font de vida per nosaltres és el santuari, no? Des d'allà Maria és la nostra reina, és la nostra educadora, i sobretot és aquella que de la mà ens porta a Jesús, no? Perquè en el fons, com tot cristià, el que volem és això, no? Seguir Jesús. De fet, està pensat perquè a través d'aquesta aliança d'amor que ell va fer el 18 d'octubre de 1914, doncs tots nosaltres ens afegim a aquesta aliança, no? I demanem a Maria que sigui això, la nostra mare, la nostra reina, la nostra educadora.
1: I el moviment com funciona? Quantes famílies sou vosaltres? Perquè és un moviment, sempre m'has dit, de famílies, no?
0: Bueno, de fet és un moviment que té molt, dona resposta a totes les realitats, no?, de la vida. Potser se'ns coneix més per les famílies, però no, de fet el moviment, com a cada lloc on s'estableix, la idea és construir santuaris, no? I llavors a Catalunya tenim el santuari a Valdoreix, però també cada família pot ser un santuari viu, no? I llavors tenim les nostres santuaris llars, no?, que anem consagrant les nostres llars perquè sigui això, no?, un lloc on Maria pugui actuar i portar-nos a Jesús. De fet, el moviment té també instituts seculars, o sigui, vindria a ser, com te diria, com les capes d'una ceba, no?, que en el meollo, en el nucli està el santuari, llavors hi ha tota una xarxa, tot un moviment de peregrins, de gent que peregrina el santuari a tot el món, hi ha més de 200 santuaris, i és un lloc de gràcia espiritual, no? Llavors molta gent no està vinculada al moviment en si com a organització, sinó que són peregrins d'aquests santuaris, no?, on es reben bàsicament tres gràcies: la gràcia de l'acolliment, que bien que estoy aquí, com el Tabor, la gràcia de la transformació interior i la gràcia de l'enviament apostòlic. I molta gent hi peregrina simplement, que és molt, per demanar aquestes gràcies, no? I després hi ha tot un moviment que al voltant, que es diuen les lligues, la lliga de joventut, de noies, de nois, de famílies, de dones, de mares que només elles, o de pares que només ells, o homes que només ells participen en les reunions que són periòdiques, no? I també hi ha el que s'anomenen les federacions, els instituts, o sigui, després hi ha altres, però no hi ha un cap visible, com si diguéssim, no? Sinó que cada realitat respon també a les necessitats de realitats de la vida diferents.
1: Mapi, tu has dit que les famílies són, les cases són com santuaris.
0: Sí.
1: Tinc entès que a cada casa hi ha una imatge de la Mare de Déu i que la teniu molt protagonista a casa vostra.
0: A veure, no és res especial que tinguis una imatge, no? Però potser l'accent que nosaltres posem és la és com l'ànima de la casa. Llavors, el santuari llar és un espai que de fet, tota la llar és el santuari, no? Llavors, això ens implica que nosaltres, les nostres relacions humanes, personals, no?, passen per intentar que sigui un lloc on l'ambient que hi hagi sigui entorn a l'amor, molt conscient. És un lloc que també pedagògicament ens serveix per viure els temps litúrgics en família. Llavors, doncs, quan arriba Advent, quan arriba Nadal, quan, doncs és el punt on posem símbols, coses, o que cada membre de la família doncs té una coseta que el representa, no?, una figureta. O sigui, és un espai que pretén ser molt viu. A vegades sembla una mica xiringuito, perquè cada nen o cadascun de nosaltres hi posa coses, no? Però allà la Mare de Déu la intronitzem solemnement i a partir d'aquí és com volem que impregni, no?, l'estil de la nostra família. Llavors intentem que sigui el punt de trobada per incloure doncs, la pregària del matí, la pregària de la nit, estar en un lloc estratègic de la casa, no?, on hi ha molta vida, perquè volem que Maria, que ens porta Jesús, no oblidem mai, doncs, estigui present com una més, no?
1: Molt bé, Mapi, us aneu trobant cada setmana, cada 15 dies, cada mes, tots els membres?
0: De fet, això és una mica com les necessitats sorgeixin, no? A vegades és cada grup decideix o cada grup fa el que pot, no? Llavors doncs, poden ser-hi trobades setmanals, quinzenals, mensuals, depèn una mica de les necessitats i el que decideix.
1: Necessiteu.
0: Sí, per suposat.
1: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge us trobeu a la Vall del Llémena, a les 10 del matí feu la benvinguda a l'Església de Llorà, feu una excursió, on teniu d'excursió, si es pot saber?
0: Sí, anem caminant fins al Pla de Sant Joan.
1: Ah, molt bé, molt maco.
0: Sí, i visitar l'ermita.
1: Hi ha una església molt maca.
0: Sí, sí.
1: Doncs després ja també us banyareu en una piscina, dinareu a Sant Martí de Llémena i després a les 4 feu una xerrada, una conferència, no?
0: Sí, de fet, quan nosaltres iniciem el curs o l'acabem, sempre intentem fer-ho amb un ambient molt de família. Molt de família no significa només que hi hagi pares amb fills, sinó que molt de família amb tots. Llavors venen pues, totes les... qui vol, no? Llavors aquesta vegada nosaltres intentem també fer-ho a nivell de Catalunya i aquesta vegada hem convidat a la resta de membres, no? De persones que és un misteri, no sabem quan serem.
1: I a les 5? Però, sí, digues.
0: Llavors, sí, llavors això fem sempre una part més lúdica, que puguem xerrar, que puguem, no? I sí que acabem amb una part de petita formació de per enriquir-nos també en aquest nivell, no? I llavors la xerrada ens la dirà mossèn Joan Soler, que és vicari general i rector del Mercadal, i és molt maco perquè el títol que ens ha proposat és Deixebles missioners evangelitzadors amb esperit, no? I això ha estat també això, és un moviment missioner, és un moviment de portes enfora, no? I crec que ens pot dir coses molt, molt boniques.
1: I a les 5, la missa, a on?
0: A Sant Martí, també.
1: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge, dia 28, hi ha aquesta trobada de convivència del moviment de Schoenstatt. Qui vulgui més informació es pot presentar doncs, en aquesta convivència, suposo, no?
0: I tant,
1: a les 4 de la xerrada, en el local social de Sant Martí de Llémena.
0: Exacte, i si algú té ganes de caminar i de fer aquesta excursió, doncs a Llorar.
1: A Llorar, a les 10 us trobeu a Llorar.
0: Sí.
1: Però qui doncs, escolti aquest programa més tard, també a les 5 de la tarda, a la missa de Sant Martí de Llémena.
0: Exacte.
1: Doncs molt bé, Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt, gràcies per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit.
0: Gràcies.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El Temple del Sagrat Cor de Girona està vivint el seu any jubilar amb motiu del seu 125è aniversari. Ara fa pocs dies, el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, va presidir la dedicació del Temple Expiatori. En la seva homilia, Fra Octavi va recordar que un temple només té sentit si és el signe d'una realitat molt més gran. Déu habita enmig del seu poble i vol fer-ho també en el cor de cada creient perquè també nosaltres som el seu veritable temple. Referint-se al sentit de la festa del Sagrat Cor, va subratllar que no es pot venerar només amb paraules, cants o devocions, sinó que la veritable devoció consisteix a aprendre a estimar com ell estima. La part final de l'homilia es va centrar en el sentit del temple expiatori, que, segons va afirmar el bisbe, serà una veritable casa de pregària si aquí homes i dones venen a cercar Déu amb un cor sincer. Recordem, amics i amigues, que s'entén com a expiatori aquell temple sufragat només amb aportacions voluntàries i donatius. Durant aquest any, doncs, es duran a terme diferents actes al Temple del Sagrat Cor de Girona per celebrar aquests 125 anys. Moltes felicitats! Un cop al mes tenim el Música Sense Complexos, que ens porta el nostre company i amic Xavier Roca sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Benvingut, Xavier.
1: Què tal? Com anem?
0: Molt bé, bon estiu, eh?
1: Igualment.
0: Quan vulguis, Xavier, què ens portes avui?
1: Doncs avui, a Música Sense Complexos, us porto una veu que potser encara no coneixeu, però que està guanyant molta força dins la música cristiana contemporània actual. Es diu Seth Schlitter, i és un cantautor nord-americà que ha sabut connectar amb molta gent gràcies a un estil molt actual, melodies molt cuidades i unes lletres que, sense ser complicades, arriben molt endins. La seva música veu de la mateixa font que artistes com Hillsong o Matt Maher, però amb una personalitat pròpia. És d'aquells cantants que busquen posar música a experiències que tots d'una manera o altra hem viscut. La cançó que escoltarem avui es diu Running Back to You, que podríem traduir com Tornant cap a tu. Parla d'una experiència molt humana. Tots, en algun moment, ens despistem o ens allunyem del que és essencial o intentem fer el camí sols. A vegades pensem que hem d'arreglar-ho tot abans de tornar a Déu, però la cançó ens recorda justament el contrari, que ell no deixa mai d'esperar-nos. Musicalment té aquell so que tant agrada als nostres seguidors habituals. Musicalment té aquell so que tant agrada als nostres seguidors habituals, una introducció íntima i serena que va creixent poc a poc fins a un final molt emotiu, amb una tornada fàcil de recordar. És d'aquelles que conviden a cantar, tant en una celebració com simplement escoltant-la un mateix. Si us agrada descobrir noves veus de la música cristiana actual, aquest és un nom que val la pena seguir. De fet, molts el consideren una de les revelacions dels últims anys dins del worship nord-americà.

0: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Bé, tal com dèiem, aquest diumenge, convivència de fi de curs del moviment de Schoenstatt a la Vall del Llémena. A les 10 es troben a l'església de Llorà, hi haurà una excursió, piscina, dinar, xerrada, i a les 5 de la tarda, missa a la parròquia de Sant Martí de Llémena. El pròxim dilluns, aplec de la Mare de Déu de la Devesa a Montagut, missa a les 12 del migdia. També se celebra la festa de Sant Pere a la parròquia de Sant Pere de Figueres a les 12 del migdia, missa solemne. En acabar, tradicional repic manual de campanes des del campanar. I a les 7 de la tarda hi haurà un concert d'orgue del dia de Sant Pere. Dimarts que ve, dia 30, trobada espiritualitat compartida. A 8:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Es presenta el llibre Viure cooperativament, espiritualitat benedictina enmig del món, a càrrec dels seus autors, Lluís Plana i Anna Ragón. Organitza la delegació de la pastoral familiar i els cursets de cristiandat. I el dissabte que ve, concert de cor i piano a càrrec del cor L'Antàrtida. A les 8 del vespre, al monestir de Sant Miquel de Fluvià. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, tenir un record per totes les persones que estan doncs participant en el pelegrinatge a Lourdes. N'ha parlat el nostre company Víctor Gai en el punt de vista. I ara també ho farem aquí, tal com dèiem abans d'escoltar el significat de l'Evangeli. Ja sabeu que aquest pelegrinatge al Santuari de Lourdes està organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Enguany hi participen 593 diocesans, 593 persones, entre les quals 120 són malaltes o amb mobilitat reduïda. 202 hospitalaris i hospitalàries, que són els voluntaris que tenen cura dels malalts i els acompanyen durant tota l'estada. 165 pelegrins, 65 voluntaris joves, 14 infants, 11 professionals de l'equip mèdic, 11 capellans, 2 diaques i 3 seminaristes. Aquesta àmplia representació posa de manifest el caràcter intergeneracional i comunitari d'una iniciativa que cada any mobilitza centenars de persones d'arreu de la diòcesi. El pelegrinatge es planteja com una experiència de fe amb la participació en els actes litúrgics propis del santuari i també moments de convivència entre tots els pelegrins. Any rere any, aquesta proposta esdevé una oportunitat per aprofundir en la fe, compartir vivències i enfortir els vincles entre els participants. Tal com destaca el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Jaume Torrent, en una entrevista publicada a la pàgina web del Bisbat, tothom hi és molt benvingut i cadascú troba consol i alegria al peu de la gruta, on es respira...

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, per començar aquesta primera hora, ho farem amb sardanes a la Garriga per la Cobla Mediterrània. Començarem amb la sardana Sardanistes Garriguencs, de Marçal Ramon.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 28 a Llançà, a la Pineda de la Capella del Port, a plec al matí a 2:15 i a la tarda a 4:45 amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. A Girona, al pati de l'escola, migdia, ballada a les 12 del matí amb la cobla La Principal de Cassà. A Vic, al Centre Cultural L'Orfeó, concert a les 6 de la tarda amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Sabadell. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. Per dilluns dia 29, a Begur, a la plaça de la Vila, ballada a 12:45 del migdia amb la cobla La Salvatana. A Tossa de Mar, a la plaça de l'Església, ballada a 1:00 del migdia amb la cobla La Flama de Farners i el passeig del mossèn Cinto Verdaguer a les 7 de la tarda amb la mateixa cobla. Per dimarts dia 30, a Viladamat, a la plaça de l'Església, ballada a 9:45 de la nit amb la cobla La Principal de Porqueres. Per dimecres dia 1 de juliol, a l'Escala, a la Riba, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Montgrins. Per dijous dia 2, a Tossa de Mar, a la Capella de la Verge dels Socors, ballada a 1:00 del migdia amb la cobla La Flama de Farners. A Vic, a la plaça Major, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Vila d'Olesa. A Tossa de Mar, al passeig mossèn Cinto Verdaguer, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. Per divendres dia 3, a Richelaguer, a la plaça Major, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Principal del Llobregat. A Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Ciutat de Girona. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Montgrins. A Figueres, a la Rambla, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de la Bisbal. Per dissabte dia 4, a Banyoles, a la Pesquera de Santa Rosa, a plec a la tarda a les 5 i a la nit a les 9, amb les cobles La Principal de Banyoles, La Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. A Santa Pau, al Centre Cívic, Cala Guapa, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Els Rossinyolets. A Ripoll, a la carretera d'Olot, festa del barri del Ninot, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Canigó. A Caldes de Malavella, a la plaça de la Selva, ballada a les 8 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Bisbal Jove. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes a la Garriga per la cobla Mediterrània i ho farem amb la sardana Palomera de Marçal Ramon.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardana de Josep Antoni López per la Cobla Ciutat de Girona. Començarem amb la sardana Girona ens emociona, dedicada al grup cultural gironí Girona ens emociona, és el més entusiasta de Girona, estrenada a les Fires de Girona l'any 2017.

Havent escoltat Girona ens emociona, escoltarem Nous Horitzons, dedicada a l'associació Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona, estrenada a Girona l'11 de setembre de 2014.

Havent escoltat Nous Horitzons, escoltarem Els Amics de Calella, dedicada als amics de l'agrupació sardanista de Calella i en especial al seu president, senyor Josep Riera, per la constància i el bon fer d'aquesta agrupació, estrenada a l'Aplec de Calella del 2014.

Havent escoltat els amics de Calella, escoltarem l'Anna, la sardanista de Caldes. L'Anna Aguilar, amb motiu del seu 60è aniversari, de part de músics i companys de l'agrupació de sardanistes. Estrenada a l'Aplec de Caldes de Malavella el 8 de maig de 2016.

Havent escoltat l'Anna, la sardanista de Caldes, escoltarem a FEM Girona fan sardanes, dedicada a Ràdio Girona, FEM Girona, i en especial als bons amics i grans professionals de la ràdio, el senyor Julià Bernabé i la senyora Montserrat Joventeny, pel seu magnífic programa de sardanes, estrenada a la Plec de Girona l'1 de maig del 2015.

Havent escoltat a Fem Girona, Fem Sardanes, escoltarem tres estels sardanistes, dedicada a les bones sardanistes gironines Maria Àngels Salip, Maria Álvarez i Teresa Guillemet, bones amigues i antigues balladores de les colles gironines que després de 50 anys encara concursen en colles veteranes. Estrenada a l'Aplec de Girona l'1 de maig del 2013.

Començarem les peticions d'avui per la Joana de Batet de la Serra, que el passat dimecres va ser el seu sant. La felicitarem de part de la Maia amb la sardana Mar de Tosa, de Ricard Viladesau.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Què passa?
3: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
4: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
6: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
7: Arriba el viatge musical.

0: Ballo,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: La música de sempre.

0: Σόλτσα. Φίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra, les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables, tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026, a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten, això sí, que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Here's the time check, it's the time check now. It's quarter to, I must get a little hand put on that watch.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
7: Si es campi i rellis, que això no, és que no és pas serio.
6: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
8: Records de Ràdio.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La música de sempre.
1: Good guys are go go.
0: Records de ràdio.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Dues persones han mort aquest matí en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià i, segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha acabat xocant contra un altre turisme aturat en un semàfor. Els dos morts són, en aquest cas, els dos conductors dels dos vehicles. I d'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica o Eslovàquia. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble terratrèmol, 3 més que en l'anterior balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 en total de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan ja localitzats sota les runes d'edificis afectats. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol i la Fiscalia, que els acusa de prevaricació, demana 12 anys d'inhabilitació. I d'altra banda, un cetaci ha aparegut aquest matí mort a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons la informació de Protecció Civil, la presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67% del total de persones convocades, que era d'unes 6.700, tal com ha informat el Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, seguida de Barcelona, Girona i, en quart lloc, de Tarragona. Els exàmens avui han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del que estava previst, després de que ahir es patís un retard de 40 minuts per la demora en alguns punts de Barcelona, ja que les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: No t'havies acabat el llibre?
1: Sí, però ja n'he començat un altre.
2: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 3 i 4 de juliol torna a la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campis i es rellis, que això no és pas serio.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.

La música de sempre. Records de ràdio.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: stress.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències per aquest fet no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia s'analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I canviem de terç i parlem de que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellós. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Ja en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat en victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues de la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, en Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Love Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
2: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Hi, I'm Freya Sky

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes del Berguedà després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que ha afectat Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans esdeveniments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona, en Comú a Barcelona, Gerardo Pizzarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. En paral·lel, també, el portaveu dels Comuns ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I en cultura, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol precisament en aquest país. El recital estava previst el proper dimarts 7 de juliol dins el cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
2: Que feliç que sembla.
1: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
3: I si ens informem?
4: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
3: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de la urgència, per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
2: En paral·lel, el portaveu dels Comuns també ha criticat la via Starmer que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten el PSOE i en especial l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals i a la xarxa més a 9:45. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lleidatana La Pantomima. Aquest es tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
4: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
5: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
4: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
2: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també la C16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja,
2: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. Aquest 3 i 4 de juliol torna a la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
3: Si es campis i rellis, que això no és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
4: Hi, it's Ed Sheeran.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Ara, durant la tarda, ha sigut la recepció oficial de l'Ajuntament de Barcelona, on ha parlat l'alcalde Jaume Collboni. L'escoltem.
3: L'arquitectura té una gran responsabilitat, perquè nosaltres aquí a Barcelona, des de fa generacions, concebem l'arquitectura com una política pública, com una autèntica política pública, com una eina per fer ciutat, per fer-la habitable. Perquè l'arquitectura no només transforma edificis, que us he de dir, sinó que transforma la vida de les persones.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I cap de setmana que, tot i tenir unes temperatures més baixes que el passat, segueixen sent temperatures fora de l'habitual. Per avui diumenge, això sí, s'esperen pluges al Pirineu. Ho repassem amb en Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Aquest diumenge l'acabem sent una altra vegada una jornada molt càlida al conjunt del país, amb unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 38-39 graus a punts com Lleida, la mateixa ciutat, 39 graus i mig, o Albesa, la Noguera, 38.8. A la resta, la tarda ha estat molt tranquil·la, molt assolellada, tot i que a la zona del Pirineu més occidental han anat lliscant aquests ruixats que han afectat sobretot a la zona de l'Aran i de l'Alta Ribagorça. Demà dilluns al matí tornarà a ser molt tranquil, molt assolellat. Aquesta propera nit costarà una altra vegada de dormir, sobretot a la costa catalana. I a la tarda de demà dilluns, els ruixats tornaran a aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu, i compte, perquè puntualment inclús ho faran amb intensitat. Temperatures al migdia que es mantindran elevades. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
2: I repassem el trànsit ara mateix. Les vies amb més complicació, la C-16 entre Cercs i Bagà en direcció precisament cap a Barcelona. També la C-35 entre Vidreres i Caldes de Malavella cap a l'enllaç de l'AP-7. A l'AP-7 ja entre Santa Margarida dels Monjos i Olèrdola en direcció Barcelona, 7 quilòmetres de retencions. També circulació intensa la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Maçanet-Girona, i també circulació amb congestió la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro amb 5 quilòmetres de congestió. Aquestes són les retencions més importants. Hi ha en cultura el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol a Venezuela. El recital està previst el pròxim dimarts 7 de juliol dins del cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: Las Set.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Bona tarda. De moment a aquesta hora tenim nombrosos punts amb aturades, no són aturades quilomètriques, però sí, sobretot dies de costa, que en aquests moments de retorn ja registren molt volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista S32, aquí sí que per una incidència hi ha cues entre Gavà i Viladecans, és per un accident. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat. A la via alternativa, a la C31, també hi ha aturades a l'altura del Prat de Llobregat. I, de fet, més enrere, la C31 va, sobretot, molt carregada a tot el que és el tram de les costes del Garraf. En el cas de l'autopista AP7, hi ha trams intermitents de lentitud, algunes aturades, sobretot la zona de Vilafranca, en sentit nord, i la de Cardedeu, en sentit sud, més amunt també, a l'altura de Sant Celoni. L'autopista de Maresme, trams de lentitud, aturades entre la zona de Sant Vicenç de Montal i també de Sant Andreu de Llavaneres, en sentit Barcelona. A l'autovia 2, en aquest cas el tram de Copons, uns 2 quilòmetres, en aquest cas el tram afectat per obres en aquesta autovia, en sentit Barcelona. Puntualment a Malla, a la C-17, per un vehicle variat en sentit Barcelona, i també lentitud amb aturades baixant per la C-16, el tram entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà, i més avall també a l'altura de Cercs. És tot de moment. Bona tarda.
3: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Durant aquesta tarda s'ha fet la recepció oficial de l'Ajuntament, on l'ha presidit Jaume Collboni. Ja en plena de successos, dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que anava en contradirecció i que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El vehicle escapó la fugida en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. I en plana internacional, l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols del dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. I és que des del Ministeri d'Afers Exteriors de José Manuel Álvarez ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts. I en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aviam, un, dos, tres, ja som tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Ets a Ripollès FM, on sents la música.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
2: Se escampixi rellis, que això no és pas serio.
1: El 3 i 4 de juliol, vin a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candavanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up? It's Khalid.
7: Ripollès FM.

0: No toquis el dial.
1: Don't touch that dial.
0: Te'n rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: No és normal.

0: Viles Puig.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
4: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pascual del Comics Pride.
5: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una mani, fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, i ja que sigui algo supernormal.
4: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que plantegen sobre aquesta manifestació de l'orgull de LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar del lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
3: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
4: A vosaltres.
3: I en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació Tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és el plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.